Vull un vestit ample, sense cua ni farbalans. Ample, simple, com el mirar de lluna que lliga i deslloriga el tarannà dels somnis. Un vestit groc, lila, blanc, escaient com just perfil, voleiant a tren d'alba. Despert, com tothom, m'agrada caure plom dins la teva poesia. Més enllà, tan sols és dia.